0: Más de uno. En Onda Cero. Onda Cero, tu ràdio.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Atención, atención.

0: Llevan los vecinos trabajando y luchando contra esta cantera, y a ver si de una vez por todas podemos ver cómo se desarrolla todo y si hay final feliz para todos ellos. Daniel Busturia, portavoz de la Asociación de Afectados por la Cantera de Sesplanas, gracias por haber estado con nosotros en Más de Uno Ibiza y Formentera, por explicarnos cómo está la situación y a ver si de una vez por todas conseguís ver la luz al final del túnel. Daniel, como siempre, ha sido un placer.
1: Esperemos. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias.
2: Quan tries producte local, tries a Eivissa. Coneix els seus productors, els aliments de temporada i tot allò que fa única sa nostra terra. Això sí, és d'Eivissa. Un espai d'esconsell d'Eivissa a Onda Cero.
3: I encetem l'espai, això sí que és d'Eivissa, a Más de Una Eivissa i Formentera, enquadrat dins de la campanya que ha llançat el Consell d'Eivissa per a promoure el consum de producte agroalimentari i pesquer 100% local, facilitant mitjançant un distintiu la compra d'aliments frescos d'aquí, de proximitat, donant suport, podríem dir també, a l'economia rural de la illa mitjançant un sistema d'etiquetat per colors per identificar l'origen i el tipus de producte d'aquí d'Eivissa. Avui ens acompanya en Vicent Roig, de Can Malacosta. Vicent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Bé, estem bé tots per allí o què?
4: Sí, acalorats, però bé.
3: Escolta, no sé si aquesta calor pel camp va molt bé o no massa.
4: Bueno, entre molt i poc, quizá podria venir un punt intermig.
3: Ja.
4: Però bueno, vale. Hem d'aguantar el que hi ha.
3: Conta'm-nos una mica què és el que produïu a la finca de Can Malacosta.
4: Bueno, pues mira, és una finca que va adquirir la meva família, en concret el papà i la mamà, farà uns prop de 30 anys ja, i tenim prop de 6,8-6,9 hectàrees i el que estan produint des del primer dia és fruitadors. Fruitadors en concret, melicotons, nectarines i a poc a poc vàrem anar incluint-hi paraguaios.
3: Vicent, des del principi vau optar per aquest tipus de producció o heu anat canviant o evolucionant, podríem dir?
4: No, el papà des del minut 1 va començar a plantar aquesta fruita i el que sí que han anat a ser evolucionant en el que són les varietats i replantejant una mica la finca en les necessitats que tenen els clients d'Eivissa i Formentera.
3: Quan dius això de les varietats, això vol dir que no totes les varietats són bones per el que podríem dir la terra o la climatologia d'Eivissa?
4: Bueno, això, exactament. No me referia a això, però sí que és veritat el que dius tu, que hem de buscar varietats que necessitin poques hores de fred incident, perquè si no, llavors, si estiu, ens trobem que no fan fruits.
3: T'has plantejat en algun moment incorporar alguna varietat nova?
4: Sí, com te deia ara fa uns segons, cada volta que ses arbres se fan vells i anem sembrant, pues mirem de tenir els últims arbres o les últimes varietats que surten en el mercat, els intentem dur cap a Eivissa.
3: Però sempre diguem dins del món del melicotó, nectarina, paraguaià...
4: Sí. Sempre sí. Parlant de lo mateix, de melicotons o de nectarines o paraguaios.
3: Sí, perquè suposo que ja ho tindreu controlant, no, tot això, ja com funciona.
4: Bueno, no del tot, però una mica sí.
3: Ja. Es nota en l'arbre, diguem, aquest canvi dins de la climatologia de cara pues, pareixer que fa més calor que altres anys i això, o els arbres més o menys se van readaptant?
4: No. Jo, pel que en el nostre cas en concret, trob que la naturalesa és la que mos avisa més dels canvis que està havent. És a dir, hi ha floracions anticipades. Aquí tenim pues, la sort que encara no gela, encara. Supos que i esperam que no m'ho geli com gela per persones d'Espanya que una volta que s'arbre està florit i perden tota la cuida de l'any. Però bueno, sí que és veritat que floreixen antes, s'adavanten de la fruita, tenim coses d'aquestes.
3: Aquestes tres varietats, Vicent, se recullen al mateix temps o quantes collites, diguem, donen cada any?
4: Bueno, cada arbre dona una collida s'any. El que nosaltres tenim plantejat la finca de tal manera que anant coint varietats i escalonadament per poder servir als nostres clients pues, fruita des de primers de juny. I ara, en la darrera plantació que vaig fer l'any passat, cuirem fins a darrers d'agost. No un guany encara, perquè l'arbre és jove, però espero que l'any que ve sí.
3: Tota la producció que feu es queda a Eivissa o s'importa, s'exporta, diguem, fort, també?
4: No, fa uns anys sí que exportàvem alguna cosa a Mallorca, però a dia d'avui es van tot a Eivissa i Formentera.
3: O sigui que es gasta, diguem, es porta a la cooperativa, al mercat, veneu directament a clients. Com funciona això, Vicent?
4: Sí, no, nosaltres des d'un principi ens hem dedicat sempre a produir i sempre el darrer canal el deixam pues, en el que són els fruiters i els punts de venda, no? I bueno, els únics clients primerencs que feim, dic primerencs perquè són els primers que vàrem tenir, és Eroski. Totes que den a Eroski, tant de Vice Formentera, pues, tenen la nostra fruita 2, tant siga Malicutó, Nectarina com Paraguayo. És Hipercentro també. I llavors pues, vàrem anar cresquent i vàrem anar introduint clients que estan molt contents i treballant molt a pla, que són Agro Eivissa i Mr. Chippy.
3: M'està la teua taula, no podríem dir?
4: Sí, senyor. Ah. És així.
3: Les propietats de la fruita no poden ser les mateixes.
4: No. Té moltes més propietats, és a dir, té més vitamines, té més antioxidants, té més brics, graus brics, que no vol dir sucre, perquè al final és fructosa, i bueno, té més suc, és totalment diferent, totalment diferent. Hem d'apostar pel producte de quilòmetre zero, i hem d'apostar per consumir producte d'aquí, fer una economia circular, i que crec que és molt important.
3: Clar. Estem parlant amb Vicent Roig, de Can Malacosta, allí a Sant Carlos, de la Frinca, la producció que ell fa dins d'aquest programa, això sí que és d'Eivissa. Suposo que és molt important, Vicent, també, que des de les institucions vos donen suport, vos apoyen en tot el que sigui per poder promocionar també el producte d'aquí, perquè al fin i al cap, jo suposo que la gent d'aquí de tota la vida ja ho sap, però hi ha molta gent que s'incorpora aquí que també ho té que saber, això.
4: Sí. Jo diria que més que mai, com aquell que diu. Ara duim 3 o 4 o 5 anys endarrere que des de que va sortir la marca això així i producte local, la veritat és que s'estan disparant les ventes i sempre és d'agrair tots els esforços que fan.
3: Has pensat ja en ampliar la finca o encara no?
4: Perdona?
3: Has pensat ja en ampliar la finca o encara no?
4: Bueno, ara és temps de pensar en tenir una bona acollida, que arribi a fruit en condicions en els clients i llavors si ven, pues, ja farem idees.
3: Suposo que et deus saber mal quan passes a la millor en el cotxe per algun lloc i veus camps així abandonats, dius quina llàstima, carai, també, que no es treballa el camp, perquè al final cap el mateix pagès, diguem, és el que li dona aquesta hermosura al paisatge d'aquí d'Eivissa, no?
4: Sí, està clar. És així com dius. Sí que és veritat que és una feina difícil, és una feina que és esclava, és una feina que jo sempre dic que no se valora en una sèrie de punts, no? Ja. I aquests punts és que tu obris una botiga i comences a vendre i pagues el material en els 30 dies i vas fent. El camp és diferent. El camp, antes de cuir, és d'invertir en abonos, és a dir, en treballar la terra, en podar, en aquestes coses. I entonces són feines dures, feines que has de posar-hi sous, però que llavors són molt agraïdes.
3: Clar. Tinc entès ja per acabar, Vicent, que també feu elaboració de mermelades.
4: I, pues, bueno, va començar també com un hobby, i ara en duim ja 20 i pico d'anys.
3: Fantàstic. Pues escolta, Vicent, enhorabona per continuar aquesta, dins del món de la pagesia, aquesta tradició tan eivissenca, tan mediterrània, i no sé si vols dir alguna cosa més.
4: Bueno, vos vull agrair tant a vosaltres com en els consells i a tots els ajuntaments i tot aquest esforç que feis i dar-nos vista de cara a la gent i aquesta publicitat, perquè sempre és d'agrair.
3: I tant que sí. Les coses bones se tenen que compartir, me cago en tot, si no anem malament, eh?
4: Exacte.
3: Pues Vicent Roig de Can Malacosta, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, eh?
4: A vosaltres, una forta abraçada. Gràcies.
2: Has escoltat Això sí, és d'Eivissa, un espai d'esconsell d'Eivissa a Onda Cero. I recorda, quan compris, tria sempre producte local.
5: Onda Cero, Eivissa i Formentera.